tu me restes.

0: Hola, Pixiganyes! Prompte començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el mel és verd.
2: O per què cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, Pixiganyes!

0: sinopsis. Objetivo.
1: Lema.
0: Filosofía. Feeling.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Radio Pego som així. I tu, com eres? Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

0: Di Carmen Castro.
1: Ara l'estiu és gris, canvien el to. En vez de cri cri, és
0: està més punyetero. Bueno, està més està més histèrics, diguem-ne.
1: Bueno, pues bona vesprada nit a tot el món.
0: La grilla Aurora Estrada.
2: Hola, hola a tots. A tots i totes.
0: Tens un nom molt suggerent, Estrada.
1: Estrada, és veritat. Sí. De d'actriu, com d'actriu.
0: Ramon, l'amo...
3: Hola, bona tarda.
0: L'amo de la mansió Hill.
3: Ah, sí? En ma casa encara no ha vist grills, era perquè estic jo, estem els dos i no hi sé.
0: Ja aniran, ja. I com no, Andreu Estelo.
3: El greu major.
4: Hola. Els grills estan extingint, se carinyo. Igual que les granotes i les bones persones.
0: I qui vos parla? Carmen Pérez. I allà, a l'altra banda de la peixera, alçant les mans, content ja perquè només ens queden este i un altre programa. Com no? Qui és ell?
1: El nostre inconfundible...
0: Vicent Morera!
3: Morera!
0: Bé.
3: Ahí està tancat en la peixera, suant.
0: Sí, ahí està bé. No arriba a pegar-nos. A que si mos tiro una sabatilla per la porta... Bueno, pues anem per feina perquè avui passen coses... Avui, se'n recordeu de quan van anar els Pegolins, la delegació Pegolina?
3: Home, clar!
0: A Amèrica!
3: Això no s'ho oblida, no?
0: A llevar tots els McDonald's i canviar-los per figatells. La cosa va acabar fatal i Trump va vindre i, pues, això, bombardejant la plaça del poble en ketchup.
1: A veure, avui, com queda la cosa.
0: Pues han passat els anys i Trump torna perquè vol conquerir Pego.
3: És que ara està conqueridor.
0: A veure què mos conten els nostres amics. Ai.

0: al poble de Pego, on el temps va al ritme del sol i les converses duren més que un partit en pròrroga, avui passa una cosa que no estava ni al calendari de festes ni al cap de ningú. El camp de futbol, que normalment veu més pols que gols, està a punt de convertir-se en escenari internacional o en un desastre monumental. Perquè sí, senyores i senyors, torna ell! Després d'aquell incident diplomàtic amb avionetes i quilos de ketchup caent damunt la plaça del poble, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit tornar a Pego. I no per fer turisme, precisament. La delegació pegolina, que mesos arrere va anar a Amèrica, amb la noble missió de conquerir-los, però amb figatells, no amb armes, ha sigut convocada. I encara no tenen clar si venen a parlar o a replegar un altre disgust.
1: Iroche, mare meva, això sembla una pel·lícula americana de les que posen després de dinar. Jo no sé si això és una reunió o ens van a invadir altra volta, però jo vinc com a alcaldessa i amb tota la dignitat del poble, encara que siguin sabates planes.
2: Marta, dignitat sí, però ui viu que este home no dona puntada sense fil. Jo ja ho vaig dir l'altra vegada. Este del cabell raro no em fa gens de gràcia. I mira, ketchup per tot arreu, que encara tinc taques en la bata dels diumenges.
3: Jo ja t'ho dic, que els forasters estos no venen mai per res bo. Que sí, que molt de somriure, molt de hello darling, però després te planten una avioneta damunt

0: el cap i au a fregar. I damunt, el ketchup era dolent, eh? Però hem d'anar, que si no després diran que pego, no té diplomàcia. I això no ho consentisc jo, que per algo som internacionals, ara.
1: Internacionals? Internacionals de què? Si l'únic que vam exportar van ser els figatells i encara no sabem si el van menjar o el van usar com a projectil.
0: A mi no m'enganya, eh? Este ve a algo i no és a comprar taronges.
2: Hello, pobre Pego, Pego people. Hola, hola, Pegorans, Pegorines. Molt bé, molt bé. Jo parlo valenciano molt bé. Very good language.
0: Sí, ja estem, mira'l.
1: Ja has començat.
0: Calla, que encara dirà figatel i el rebente.
2: My friends. My very good friends from Pego, Pego, yo, veniu en pas, pas total, zero, zero ketchup. No, that was a small accident, very artistic.
1: Artistic, diu. Sí, sí, com un quadre abstracte, però en olor a hamburguesa.
0: Senyor Trump, nosaltres hem vingut perquè ens ha cridat. Però ja li dic jo que el poble de Pego no està per a bromes rares.
3: Ni per experiments, eh? Que ja van tindre prou amb el ketchup, que encara em pica el col només de pensar-ho.
2: No, no, no. Tranquils, tranquils. Jo respectar molt Pego. Pego és very, very important place. Estratègic. More strategic.
1: Este estratègic? Però tu saps on estàs o has aterrat a ulls tancats?
0: Expliques millor perquè a mi això d'estratègic ens sona a problema.
3: O a invasió, directament.
2: No, no invasió. No, corporation. Friendship. Big future. Jo veure Pego i pensar, wow, this is the key. La clau de tot?
1: La clau, diu. La clau de què? Del traster?
0: A veure si va en sèrio o si ens està prenent el pèl altra volta.
3: Jo ja tinc el pèl prou malament. Gràcies.
4: I així, entre sospites, mala memòria del ketchup i un anglès valencià que feia mal a les orelles, la reunió començava, però el que ningú sabia encara era fins a quin punt aquell home del cabell impossible tenia plans per a Pego. El camp de futbol de Pego, testimoni habitual de partits discutits i cris des de la banda, es convertia ara en una mena de tauler internacional. I això, per a segons qui, és més perillós que un exèrcit.
2: Excuse me. Okay. Listen. Escoltar-me. Escoltar-me bé. Pego is very special. Tenir muntanya. Mar al costaet. Camps. Menjar. Menjar increïble. Figatels. Wow. Però no és només això. Location perfecte. Control total.
0: Control de què exactament?
2: Jo parlar de geopolítics. Gran món. Very big. Europa. Àfrica. Mediterrània. Tot connectat. I Pego. En medio. És lloc estratègic.
4: El problema no era només el que dia, sinó com ho dia. Aquella seguretat de qui està acostumat a comprar-ho tot feia pensar que no havia vingut només a fer amics.
0: Mire, nosaltres som un poble tranquil. No volem ser cap centre mundial de res. Ja tenim prou en les festes i amb arreglar carrers.
1: I amb aguantar els que venen de fora a dir-nos com hem de viure, que d'això ja en tenim experiència.
3: Exacte, que després venen amigues modernes i acaben menjant coses rares. Jo amb el meu putxero estic molt bé.
2: Però pensa, pensa en gran, molt gran. Pego podria ser la capital d'alguna cosa important, molt important. Comerç, poder, influència.
5: Sí, este ja està venent mos fum.
1: Fum no, Marta. Això ja no és fum, això és un incendi incontrolat del seu ego.
3: I sense preguntar què és lo pitjor.
4: Aquell discurs de grandesa no encaixava massa bé amb un poble que sap perfectament quan val cada cosa i també quan algú intenta passar-se de llest.
5: Anem a parlar clar. Què vols exactament de Pego?
1: Sí, sense paraules en anglès, al gra
3: i curtet, que no temim tot el dia.
2: Ok, jo volo partnership, but amb conditions. Pego formar part de United States of Pego New Territory. Very exclusive.
4: Hi ha silencis que ho diuen tot. I després està este, que era com quan algú diu una barbaritat i el cervell tarda uns segons en reaccionar.
5: Perdona? Què?
1: Ho pots repetir, però més a poc a poc, que igual ho he entès mal i encara em sorprenc.
3: No, no, jo ho he entès perfectament. Este vol comprar-nos com si fórem una parcel·la.
2: No comprar, no. No, no, no comprar. Integrar. Vosaltres guanyeu. Jo guanyi. Everybody win. Amèrica guanya. Pego guanya. Molt win.
5: Mira, mira, m'està entrant una mala llet.
1: A mi no m'entra. Ja la tinc.
3: Jo li vaig dir una cosa molt clara. Pego no està en venda.
2: Wait, wait. No, you, no tan ràpid. No, no, no tan una oferta. Very good offer. Power, money, positions.
4: I ahí estava el gir. Quan la seducció falla, arriba la tentació. I quan la tentació no cola, bé, això encara estava per veure.
5: A mi els diners no m'impressionen.
1: Ni a mi les promeses.
3: Ni a mi els americans.
2: But tendríeu cargos importants. Very important. Government, White House, o millor, Pego House.
4: I així, com qui no vol la cosa, començava a traure l'artilleria pesada. Càrrecs, poder i paraules grans per a veure si alguna d'elles feia efecte. Però clar, això funciona en molts llocs. A Pego ja és una altra història.
2: Ok, ok. Jo parlo clar, molt clar ara. Sense molt anglès. Jo fer esforç, eh? Molt de respecte a València. Valenciano, llengua molt bona.
1: Ai, mira, almenys ho intenta. Malament, però ho intenta.
3: Sí, però quan algú intenta massa, també és sospitós.
5: Deixa el que parli, a veure per on és.
2: Jo voler fer, com es diu, governo. Pego dins d'Amèrica, però especial. I vosaltres, gent molt important, molt important. Marta, tu, alcaldessa, sí? Però Jo fer-te presidenta de comunitat gran. Molt, molt gran. Més gran que Pego. Amb cotxe gran. Bandeures i tot.
5: Tu a mi no em compres amb un cotxe gran, que després no cap els carrers del poble i a veure què fem.
1: I les banderes per a què? Per a tapar els forats?
3: A més, Marta ja mana prou. Si li dones més poder, ens posa a treballar a tots.
2: No, no, és millor. Molt, molt millor tu manar més. Decidir coses importants, internacional.
5: Jo ja decidís prou. Si es fa festa, si es talla un carrer, si es posa una farola... Ja tinc prou mal de cap, home, no necessite més.
4: Primer intent. Fallit. Però Trump no era dels que es rendixen fàcilment. Si una porta es tanca, prova amb la següent.
2: Rosita, tu... Seu dona molt, com es diu, molt forta, amb caràcter, tu perfecta, per ministra de coses importants. Molt, molt demando.
1: Mira, jo ja sóc ministra de ma casa i mira, no em fan ni cas, imagina't en un govern.
3: I damunt discutint amb americans. No, no, això acaba mal.
2: No, no obeir, no obeir. Tu manar també. Tots, tots manar. Equip molt fort.
1: Mira, això no funciona així, eh? Home, si tots manem, així no es mou ni una cadira.
4: Segon intent. També aigua. Però encara quedava una peça que Trump creia més fàcil de convèncer.
2: Cello, tu voleu ser fina, no? Elegant. Jo feu-te ambaixadora. Viatjar, parlar amb gent important. Vestir very good, molt bé.
3: Perdona? Jo no vull anar per ahí fent-me la fina. Que després la gent es pensa que sóc boba.
1: Bueno, això ja ho pensem alguns sense que viatges.
3: Cuidao.
5: Xiques, xiques, no discutiu que es desviem.
2: No, no, en serio, molt en serio. Tu representar Pico en tot el món. Molt, molt de glamour.
3: Mira, jo sóc com sóc. I si no em fie de tu així, imagina't en un altre país.
4: Tres intents, tres fracassos. I una realitat que començava a fer-se evident. Aquell pla tan perfecte no estava funcionant. I quan algú acostumat a guanyar li fallen les coses, sol posar-se nerviós.
2: No, no ho entenc, no ho entenc. És molt bona oferta, molt bona. Vosaltres guanyar molt. Per què diu que no?
5: Perquè no ens fiem.
1: Perquè ja ens la vas fer una volta.
3: I perquè este és el nostre poble.
2: Però jo he canviat. Ara no invadir el plaça amb ketchup. Era brometa, brometa. A més, vau començar els altres posant-li ali-ali a la meva gorra roja. Ara, respecte.
1: Mira, el respecte no es diu, es demostra.
5: I de moment tu no vas massa bé, eh?
3: Vas tirant cap a pitjor, eh? Si vols que t'ho diga.
4: I ahí estava el punt clau. No era una qüestió de diners ni de poder. Era una qüestió de confiança. I això no es compra ni es negocia. Però Trump encara no havia dit l'última paraula.
2: Ok. Si no voleu per bones, jo explicaré altra cosa. Més clara. Més directa.
4: Hi ha un moment en tota conversa en què ja no valen somriures ni promeses. El moment en què algú mostra les cartes.
2: Vale, jo explicar molt bé, sense broma. Vosaltres pensar que Pego és pobre xicotet, però no, no, Pego és clau, clau total.
5: A veure, il·lumina'ns perquè jo encara no ho veig.
1: Sí, sí, explica-ho bé, que jo sóc molt de detalls.
3: I si dius alguna tonteria, també t'ho diré.
2: Primer punt, number one, ubication. Pego està entre muntanya i mar. Això és perfecte. Controlar muntanya és controlar pas interior. Controlar mar és controlar entrada i eixida.
4: I un dia en seguretat. Com si estiguera parlant d'un lloc clau del món i no d'un poble on la major batalla és aparcar en festes.
2: Number two, segon, tengon, menjar, menjar. Menjar és poder. Figatels, això és una arma diplomàtica. Tu dones figatel, gent contenta. Gent contenta, tu manis.
1: Mira, això quasi t'he sentit i tot.
3: Home, si em dones de menjar bo, jo tampoc em queixé.
5: Ai, xico, a mi no em faig riure que encara el prendrem en sèrio i tot.
2: Tri, tercer, el clima. Ni molt fred, ni molt calor. Perfecte per a base. Militar, comercial, tot. Gent vol vindre. Turisme, diners, control.
4: El discurs començava a tindre una estructura. Era exagerat, sí, però tenia aquella coherència perillosa que fa dubtar, encara que siga un segon.
2: Anem-hi fort, la gent, oh, la gent, vosaltres, gent dura, no vos doblegueu fàcil. Això és problema, però també un gran avantatge. Si jo tinc un poble així, jo món molt, molt fort.
5: Ai, mira, ara resulta que som un recurs.
1: Sí, sí, com si fórem sacs de creïlles.
3: Jo no sóc recurs de ningú, eh?
2: Number five, número cinc, molt important. Ningú pensava en Pego, ningú pensava en Pego, ningú. Això és millor. Pots fer coses sense que el món miri. Estratègia perfecta.
5: A veure, o sigui que vols gustar-nos perquè ningú ens fa cas.
1: Això ja m'agrada menys.
3: A mi no m'agrada gens.
2: No usar, no. Cooperar. Però sí, és intel·ligent. Molt intel·ligent. Jo pensar gran. Sempre gran.
5: I nosaltres pensem clar.
1: I curt.
3: I sense tonteries.
4: Trump havia parlat. I per primera volta no sonava només a fanfarró. Sonava a algú que havia pensat massa. En un lloc on no tocava.
2: Si jo controlar Pego, jo tindré punt perfecte per a influir en Mediterrani. Comerç, moviments, tot passa a prop i sense fer molt de soroll.
5: Però això no és un joc, eh? Això és la vida real i així no hi ha botó de reiniciar partida quan la liem.
1: Ni un tauler, Marta. Això no és el Monopoli. Així no pots hipotecar Pego i després riure't perquè tens hotels.
3: Ni nosaltres fitxes, que jo no he nascut per acabar en una capsa de plàstic amb instruccions en anglès.
2: tots són fitxers. I mon gran, tots són fitxers.
1: Pues mira, jo no jugué.
5: Ni jo. A mi no em vengues una partida amistosa si després em cobres el cafè, la tassa i fins l'aire que respire.
3: I menys si tu eres el que repartix, perquè segur que repartixes, però les bones cartes te les quedes totes per si de cas.
4: I ahir es va trencar definitivament qualsevol pacte. Ja no hi havia malentesos. Ja no hi havia excuses, només quedava una cosa, defensar el que era seu.
2: Última oportunitat, vosaltres ajudar-me o jo fer-ho igual.
5: Escolta, Bonico, mira, això sona amenaça, eh? Agarra el teu helicòpter i vés-te'n d'ací abans de que vinga tot el poble i el traguen a patades. Serà imbècil, el tio este. Txè, i vés a fer-te el monyo, home, redeu, que sembles un margalló.
1: No m'agrada gens el que està insinuant-mos, eh? També t'ho dic.
3: A mi ja m'està pujant la sang.
4: I quan a Pego li puja la sang, passen coses.
5: Mira, anem a deixar-ho clar des del principi. Així no vindrà ningú a dir-nos el que hem de fer ni amb bones paraules ni amb amenaces.
1: Exacte.
3: Des del primer moment fas olor a problema i altres olors corporals que sembla que te hagis podrit per dins.
2: Ai, Pegolins, jo no voler problema, no voler problema, no. Però si vosaltres no entendre, jo actuar. Així funciona el món gran.
4: El món gran dia, com si tot fora un joc de poder i com si davant no tinguera tres dones que no es deixaven enganyar ni per casualitat.
5: El teu món gran, així no pinta res, che.
1: Nosaltres ja tenim el nostre rotllo muntat amb les nostres coses i els nostres embolics, però almenys és nostre, i no d'un que ve de fora a fer-se el xulo.
2: Però no veure l'oportunitat! Això és futur! Poder, diners, influència!
1: I mal de caps, problemes i gent com tu donant ordres. Que no, home, que no! Que ho vols entendre o què?
4: El vent bufava més fort, com si també estiguera escoltant la conversació. I pot ser sí, perquè hi ha llocs que tenen caràcter. I aquell camp de futbol en tenia molt.
2: Geno, jo, donant l'última oferta. Última! Després, ja no parlar.
5: Au, abans, sorprèn-nos que sí hem vist de tot. I encara es queda capacitat per a riure'ns un ratet.
1: A veure amb què ixarà este. Perquè quan diu idea brillant, normalment el poble acaba pagant la factura.
3: Segur que és una barbaritat. Jo ja estic entre la curiositat i la necessitat d'eixir corrent, per si de cas.
2: Si ajudar-me, jo feu de Pico capital mundial de gastronomia estratègica, Figatel centre global, exportar a tot el món.
4: Hi ha moments en què no saps si riure o enfadar-te, i este era un d'eixos.
5: Però tu t'estàs escoltant o què? O això ja va de mode discurs automàtic sense cap filtre?
1: Gastronomia estratègica, diu. Mare meua, això no és cuina, és la OTAN amb aioli.
3: Figatell, arma mundial. Mira, jo no puc, eh? Això ja és massa.
2: No riure, no riures. És idea molt bona. Menjar, coneix el món.
4: Trump començava a perdre la paciència. I quan algú com ell perd la paciència, deixa de disfressar les intencions.
2: Vale, ja prou, prou! Vosaltres no entendre res! Jo voler fer-ho bé, però vosaltres... Complicats, molt complicats! Jo podria fer-ho fàcil, molt fàcil, però ara I am angry, enfadat, molt enfadat, cabrejat, molt cabrejat!
4: Eixa frase no sonava gens bé. Trump, a poc a poc, anava canviant el seu color taronja per un altre color. Roig. No. Groc. No. Morat. En fi, un art de Sant Martí. Mentre li eixia fum per les orelles i bromera per la boca. Hi ha persones que quan no aconsegueixen el que volen, negocien. Altres insistixen. I després està el cas d'ell, que directament comença a amenaçar. Però el que no sabia és que davant no tenia qualsevol. Eren pegolines.
2: Ja està bé, ja està bé. Jo viure així amb respecte. I vosaltres riure, dir que no, fer-me quedar molt mal.
5: Tu no necessites ajuda per quedar mal, home, això ja ho portes de sèrie.
1: I si has vengut a intimidar, ja pots tornar a pujar a l'helicòpter, bonico.
3: Perquè així l'únic que ens espanta és una ponenta d'agost.
2: No subestimar-me! Jo puc fer molt de mal, molt! Jo tindré molt de poder, exèrcit, molts diners, molta influència!
4: Les paraules sonaven fortes, però també desesperades. Com si el control se li escapara entre els dits.
2: Jo puc enviar gent, controlar coses, tallar ajudes, fer pressió.
1: Pressió? Tu no has vist una paella un diumenge amb pressa, ni una reunió de veïns quan hi ha problemes. Això sí que és pressió de veritat.
3: Quina mala jet del tio és.
5: Escolta, Mónico, que si ja tenim prou mal de caps, eh? Si vols fer algo útil pel nostre poble, posa't a arreglar les forats dels carrers.
4: El camp de futbol, on estaven reunits, va tremolar en aquell moment. Com si aquell lloc també estiguera dient: així no passes. Però ningú d'ells es va donar compte. Estaven massa calorats discutint.
2: Vosaltres no entendre. No entendre la situació. Això és global. Gran. No és poble xicotet. Jo no demanar més. Jo avisar. Si no ajudar, jo vindré igual a trompetitjar pego.
4: I ahí estava, l'amenaça clara, sense disfressa, sense somriure.
5: Pues vine, bonico, vine, però vine preparat, perquè així no t'esperarem amb els braços oberts.
2: Vosaltres no sabeu amb qui parlar. Jo no perdré mai, mai, última vegada. O esteu amb mi, o contra mi.
4: I quan tot pareixia que ja no podia anar més enllà, va anar.
2: Això és ridícul! Ridícul! Jo president! Jo molt important! I vosaltres? Vosaltres res! Sou un poble xicotet! Sense poder!
5: Ai, redeu, mira, ja ha esclatat! I nosaltres així mirant com si fos una mascleta.
1: Ja t'ho dia jo, Marta. Este no anava fi del cap.
3: Ni del cap, ni del pentinat.
2: Jo tornaré amb tot, amb exèrcit, amb màquines, amb tot.
4: La veu li tremolava. Ja no era estratègia, era ràbia pura.
5: Ei, heu notat això?
1: Ai, sí, això no és normal.
3: Ai, mare, que el camp de futbol tremola.
2: Això és poder, jo fer tremolar-ho tot.
4: Però no, no era ell. El camp de futbol, el poble, o vés a saber què, estava dient prou.
2: Jo me'n vaig, però això no ha acabat. Pego, Pego serà meu.
3: Ves-te'n a pastar fang, home.
1: I no tornes, que ja tenim prou espectacle.
5: I si tornes, porta algú útil. Que paraules ja en tenim prou.
2: You? No! Vosaltres! Error! Gran error!
3: Error el teu de vindre.
4: I de sobte, el que semblava impossible va passar. L'helicòpter va començar a perdre estabilitat, com si l'aire mateix li girara l'esquena. Les aspes colpejaven amb un ritme trencat, violent, escopint un vent desordenat que alçava pols.
2: No! No! Això no estava en el pla! No!
3: Sí!
1: Ha desaparegut!
5: Jo diria que se l'ha tragat la terra.
4: El camp tornava a la calma, com si no haguera passat res, com si aquell moment haguera estat només un mal somni.
3: Pues mira, més mal de caps.
1: I sense ketchup esta volta?
5: Millor, que després tos embruta.
4: I així, sense exercis ni discursos grandiloquents, Pego va continuar sent Pego. Perquè hi ha llocs que no es conquerixen, ni amb diners, ni amb poder, ni amb idees estratègiques.
5: Au, anem on. Llavors, soci, a veure, ara com arreglem el clot que ha deixat este home ací?
1: Això sí que és un clot com Déu mana, i no els que n'hi han pels carrers.
3: Xiques, que igual sí que tindrien que començar a arreglar forats, eh?

0: Pues assistem. Tots els grits així, acollonats per les pegolines, que són pitjors que Trump. Tenen més força. No poden. Ese home ve així i s'ha escaldat, home, per l'amor de Déu.
1: És la segona volta que ve i se'n va escaldat.
0: És la primera. Bueno, va enviar les avions.
1: Va enviar, exacte.
0: En el ketchup, però ell no va tindre...
2: Així, així agarrem la xar i els gallatos i gent al carrer i el que passa falta.
0: Andreu, el ve que hi molt concentrat.
3: A veure si és una premonició i s'estrella en un helicòpter.
4: Perquè deixeu el pobre Trump, el president dels Estats Units, l'han votat més de la meitat dels americans.
0: Però tu eres fan de Trump, eh?
4: Jo no sóc fan de Trump ni de ningú.
0: Però és un defensor.
4: Però donar compte que en la vida... En Estats Units havien votat a ningú tant com a Trump.
1: A mi m'atrau molt, m'atrau molt sexualment.
4: Ja saps. Que asco.
1: M'atrau.
4: No digues que la Xina és. Que n'hi haurà gent que vol estar berenant tots els pans.
1: No, és la cara tan roja. Jo li poso un sac al cap i el cot... Mira, saps què? Deixa'm estar. No, no, no.
4: Ai, el veig passant-li la llengua pel nas, així.
0: Però, que asco.
2: A nit a la tele va fer el primer programa d'Aymar. Sí. I a última hora va parlar una
3: uròloga
2: i van parlar del tamany i al final uno diu, ei, m'han dit que si el nas té alguna cosa que veure en el de això, i vaig dir, pues sí, i tracta el nas xicotet.
1: Xicotet,
3: vamos. I su cosa, com ho
2: mare meva. Si vinguera Trump, així la porta va clara.
0: Però tu el que et preocupa tu és que vaig a furtar-te la Marçal.
2: Uf, mira, a més ara que la tinc neteta, la tinc preparada per plantar sí. Tomaqueres i tot. Si ve ara i em furta la Marçal, bueno, agarra la desborsadora i no sé què fas amb ell. Li pela el cap.
0: Jo trobo que de pego no hi seria viu.
2: No, no hi seria.
1: Què va? Primerament que no entra. I segon que si entra no hi seria bé. No hi seria per patès.
3: No faltava que viniera este tipus aquí.
0: Andreu, tu per què creus que tanta gent l'ha votat?
4: Eh?
0: Que per què creus que tanta gent l'ha votat? No és normal.
4: Perquè n'hi ha gent que té molt mala llet.
1: És agra el morbo.
2: Molta promesa.
0: En sèrio?
4: Ah, però pues mira que ho va enrascar, però al final ho va traure l'home.
2: Sí, sí.
4: I perill. Que no es torni a presentar. Bueno, però no pot tornar-se a presentar, a no ser que ell és capaç de canviar la llei.
2: Claro, i la canviarà.
1: Si
3: pudiera, lo haría
2: seguir. I això no posarà el fill.
4: Està canviant de tot.
2: No, posarà el fill.
4: Volia tirar a tota la gent que no li agradava a ell. Sí. I vam dir, no, que això no els elegixes tu. Jo, com que no? Soc el president. Jo elegis a tots.
0: Clar que sí. En una escala de valors de maldat absoluta, què penso, que estaria per dalt o per al nivell o per baix de Hitler?
1: No comen.
0: No comer?
1: No comen.
4: Això són comparacions.
2: En l'escala de maldat del number one al number ten.
4: Però si així lo dur és la indiferència en la que fa les coses. O sigui, agarra i es carrega a tot el govern de l'Iran, els infla bombes, es carrega bueno, a la netejaura que anava per allí, a qualquiera, i després ho justifica tot.
2: No, però...
4: S'ajunta en Netanyahu.
1: A la netejaura no seria que se la degué xingar? I després...
4: No, dic la que estava allí, en el govern de l'Iran, estava allí discutint i aquella dona anava granant i li va tocar.
2: I li va tocar.
4: No, haver sigut a casa.
2: Però tu tranquil·la.
4: Lo que li sigui fatal...
1: Fatal.
4: Perquè ell ja tenia pensats a tres per a substituir a l'Aiatola. I els tres ells també se'ls va carregar. I que han posat? El fill de l'Aiatola. Que sap, el primer que ha fet és amagar-se i tirar el mòbil. Perquè el mòbil és un perill. I ara busca qui t'ha pegat. Li tallat a l'estrecho d'Ormuz.
0: És que intel·ligència no té gens,
2: Home.
0: No.
4: Home, ell no fa les coses eixes. Ell és un senyor major.
2: Intel·ligència per a política, no, perquè no és polític.
0: Bueno, i la Melania, i ostres, no, perquè nosaltres encara el veiem de lluny i no sentim l'olor que fa, ni es veig que es tira el llen i res, però tu dones compte de la Melania, tio.
1: Melania, el que té que aguantar.
0: El que té que aguantar.
4: Home, n'hi ha que estar
3: pitjor. Ja no parlo ni ella, si parece un robot que estem manejando.
4: N'hi ha que estar pitjor que la Melania.
0: No ho sé jo, No sé, no
3: bueno, pero la tía, cuando esto acabe, pues se irá a su casa y forradita de pasta.
1: Te falta pagarle alguna pila al cul a Isha, ¿eh?
4: No ho sé.
0: Castro, ui.
4: Ella, des de luego, no té res a fer, perquè és capaç de, com no és americana, és capaç d'expulsar-la, d'enviar-la a Rússia però, o una cosa d'aixes.
0: Clar, és que ahí està...
4: Dirà-la tu a Ucrània.
0: Clar, és que ahí està el perill, tia. No, el perill. Perquè aquesta dona... Clar,
2: o,
0: és que...
2: o a l'aïlla de supervivientes.
0: No, no, a veure, que n'hi ha parelles que se'n fan i fan tu al sofà, però és que ahí la pot tirar d'Amèrica. És caldada, bueno, aquesta dona.
3: De momento no, perquè le hace falta. La
1: però això li fan falta piles al cul.
0: Perdona, Aurora.
3: Que de momento no la va a echar porque es la primera dama, pero espérate a que esto termine, verás.
0: Bueno, ni han reis que han decapati... Han... Oye, no.
3: Pues irá
0: ella.
4: Ni
0: han
4: persones que s'han mort de repente per menos.
0: Ni han... I ni han reis...
3: También es una posibilidad.
4: Y ni habrá cola esperant a sustituir a la Melania.
3: Sí, sí. También es una posibilidad.
4: Jovencitas y bomboncitos de 16 años.
1: Yo me envacho para que
3: no quiero ni pensar.
4: Alucinando de... de replegar el tiparraco este.
2: En Dines Meravelles, no?
0: No ho sé, jo no ho sé. Jo trobo que... No ho sé. Diuen que tots tenen un preu, però... Uf, és que això... Però,
2: no patiu que en 24 hores la guerra s'acaba.
0: Sí, clar.
1: No, no, no.
4: Però no et despotriqueu tant.
2: Això porta diguent tot des de fa mig any.
4: Igual el substituïgen i és pitjor.
0: Pitjor que això.
2: Home, està un poquet difícil. Està molt complicat. Perquè el tio este, pitjor que este, ja trobo que...
0: Però...
2: Apague, vámonos.
0: Este home té... Jo no, clar, a mi m'agradaria veure algun psicòleg i un psiquiatre que l'anàlisi psicològic que li farien a este home.
3: No, ja se l'han hecho.
0: Home, perquè...
4: El tanca Guantánamo, però que li fa un anàlisi psicològic.
3: Ja se l'han hecho, bueno.
2: S'ha parlat ja d'això.
0: Però qui s'ha fet... Que li ha fet un anàlisi psicològic, que seus, vull dir...
3: Psiquiatres, un...
0: No, no, no, no, a veure, no, no estic dient psiquiatres de fora, no, no, no, un psiquiatre que vaja, que el vega... i que dona ese imparcial, vull dir,
3: este és un psicòpata.
0: No, no, és un psicòpata.
4: Si l'home és normal del tot, es veu, Deus,
1: Andreu,
4: parla.
1: És un psicòpata, és un psicòpata, Andreu.
4: Perquè s'ador parlant, parlant.
2: Això no es pot, això no es pot, això no es pot analitzar, un element com és impossible.
0: Home, està clar, no fa falta ser massa llest.
4: Que és que el rodegen què? Que el ministre de Sanitat... que és antivacuna que i que diu que la gent té que morir-se i que no passa res, que muiguen, que és el mateix que no tindria ningú ministre de Sanitat. I el després que posa d'immigració el cubano este, mare, no deixa immigrar ni a sa mare.
1: Mare meu, escolta, Radio Pego no arribarà allí als Estats Units, no?
2: Com que
1: perquè
2: no,
1: perquè si tramosen
2: m'ho
1: pa quasi.
4: Perdona. Però
2: si això no és res. Internet està ahí, el podcast, i el podcast està ahí.
0: Si entren a Radio Pego, mos poden escoltar, eh?
2: Vicent, poso una barrera que no passe més allà del País Valencià. Que no vagi més allà.
0: Però anem a veure, són pegolins i pegolins. Mos fa por Trump.
1: A Pedraes.
0: A Pedraes, ell.
1: Pedraes.
0: Si no ho impedís l'autoritat, clar.
1: Clar, home, clar, està clar.
0: Perquè...
4: Pues no sé què dir-te, saps? Troba que vinguera Trump així i proposara quatre negocis, bueno, se li apuntarien a la carrera en seguida.
1: La qüestió és si mos tira
4: llengüetes de lleponets.
2: Diners torrons.
4: Mare meva, si n'hi ha per ahir.
0: Deixem-ho així perquè Montenim Canària, Montenim Canària i a Sora...
2: A on mor anem?
4: Del CAC.
1: A casa.
0: A casa no, ja.
2: Del CAC, del CAC.
0: Bueno, pues anem acomiadant-nos perquè mos queda només un programa que va ser el Quebec, que serà especial per acabar temporada.
1: Aixina com Trump ha desaparegut, pues jo també, bueno, avui no, encara em queda el pròxim programa. Adeu, adeu.
0: Adeu.
2: Adeu, adeu, adeu. Adeu.
4: Au.
2: Fins l'altre.
4: Au. 2, 1, 2, 3, 4.

0: month.
1: 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna turn me on, turn on your stereo. Si el que t'agrada és la bona música,

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Radio Pego. 107.8 NFM.
1: Radio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Radio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada dia me cuesta más.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
3: Dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Radio Pego som així. I tu, com eres? Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't
4: change. Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Radio Pego, escolta'ns.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

0: cambiar.
1: El amor es una construcción.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Hi ha cançons que marquen un moment. A Ràdio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
3: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
4: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJo de Pego.
1: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Bego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Bego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pegó. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Despertino de Ràdio Pegó. Arranquem amb nova setmana, nou mes. Exactament, ens trobem a dilluns, 1 de juny del 2026. Són exactament les 8 i 8 minuts. Nosaltres arrenquem una jornada més amb el nostre magazín, el Despertino de Ràdio Pegó, i amb la companyia de qui et parla, Mapi Domènech. Salutacions cordials i, com sempre, doncs, tot un autèntic plaer el poder-te acompanyar a gaudir d'aquest matí musical, gaudint, escoltant aquests grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables, veus úniques que han deixat petjada en aquest món de la música. Avui arrenquem la nostra selecció musical i ho fem amb un popular cantant de boleros, de guaracha i del son. Amb la emblemàtica veu d'Antonio Machín i amb una profunda reflexió de desamor i melancolia. Una cançó que ens parla, doncs, del dolor més profund, d'una separació, acceptant que aquest amor viscut va ser molt intens i que el destí dels amants, doncs, ara té que acabar amb tristesa. Com havíem dit nosaltres, avui arrenquem la nostra selecció musical gaudint de la veu del grandíssim Antonio Machín. Ens quedem situats a l'any 1950, al qual recordem amb el tema Somos.

Amb la emblemàtica veu d'Antonio Machín, nosaltres hem arrencat avui la nostra selecció musical, com havíem presentat avui, el recordant-lo i escoltant-lo amb el tema Somo. Seguim viatjant a través de la música i recuperant grans clàssics. Ara, en aquesta ocasió, ens quedem situats a l'any 1952 per gaudir de la folclòrica i la inolvidable Lola Flores. Amb ella anem a escoltar una cançó que ens parla d'un patiment de desamor. La lletra expressa aquesta angoixa constant i la tristesa amb pena, penita, pena.

No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I don't know why I love you, but I do. Quan vaig

No contesta a ningú. Així estàvem disfrutant d'aquest famós grup barcelonesa que doncs gravava i versionava grans èxits de l'època. Van ser pioners en el que va ser el pop rock en català. Els feien anomenar Els Dracs i nosaltres avui els recordàvem amb aquest tema que sonava en el 65. Del 65 al 66. La versió en espanyol del gran èxit de Nancy Sinatra. Amb la veu de Luisita Tenor recuperem. Estas botas son hechas para andar. Sientes

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer, saber el número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada del divendres 29 de maig. Va ser el 37.118 de la sèrie El 101. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 3-7-1-1-8 de la sèrie 1-0-1.
2: Beso, beso, ooh, that kiss. Beso, beso, ooh, your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
2: Whatever it's got, it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
2: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: I seguim amb més bona música, seguim en aquesta dècada dels anys 60. En aquesta ocasió passem a recordar un tema de l'any 66, Give Me Some Lovin'. La cançó ens parla doncs, d'un ambient efervescent en una festa o local nocturn on la temperatura va augmentant, el ritme doncs, del ball no para i el cantant pareix ser que està buscant l'afecte del seu interès amorós un dia darrere un altre. Sobretot després de dies durs de molta feina. La cançó que es parla d'extrés, d'ajetreo, de bogeria i locura en aquesta vida diària. Give me some lovin', un tema de Spencer. Davis Group.

I seguim amb grans cançons que van sonar en eixa dècada dels 60. En aquesta ocasió, una cançó que ens convida a ballar també. Una cançó alegre per celebrar la desconnexió, el descans i la indiferència entre les crítiques i el soroll dels veïns. Lazy Sunday, un clàssic del 68, un tema que ens arriba de la mà de la banda britànica Smallface.

Una poderosa crítica social que relata el círcul viciós de la pobrea i la violència en els barris marginals de ghetto, popularitzada, per supost, l'any 69 per la veu d'Elvis Presley. Seguim viatjant a través de la música, moment ara per disfrutar d'aquesta cançó de gran ressò, exactament, amb el gran Mungo Jerry. Escoltem aquest clàssic, In the Summertime.

0: more. My love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
0: Amor, amor, my love.
1: I des del Despertino passem ara a disfrutar d'un emotiu homenatge que Alberto Cortez doncs, li fa a les seves arrels al seu propi poble natal a través d'una profunda cançó nostàlgica. El cantautor es transporta a la seva infantesa, als seus primers amors, a les seves amistats de joventut, reflexionant de com la distància de vegades en el pas del temps ens separa dels nostres records.
2: De infància, amores y amigos, distància.
1: Doncs amb aquesta estima, amb aquesta enyorança, la grandíssima cantant Alberto Cortez recorda amb estima els carrers del seu poble, els paisatges, els jocs de joventut.
2: Querido pueblo,
1: amb aquest clàssic de l'any 70.
2: Ojos
1: distancia.
2: Donde jugué de pequeño.

Narradora, himne al desamor. Sí, passem ara a disfrutar de la veu de l'Alcoià Camilo VI, al qual recordem amb aquest Algo de mi. Això sonava l'any 1972.

0: el temps.
1: Moment ara per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Podríem dir que a partir d'avui, que es trobem a 1 de juny, doncs comencem oficialment l'estiu meteorològic, encara que a la façana mediterrània ja fa unes quantes setmanes que les temperatures es recorden ben clar en quina època de l'any ens trobem. La setmana doncs es presenta en general estable, amb moltes hores de sol i temperatures elevades, encara que avui vos porto una notícia que segurament alegrarà més d'una. Tal com podeu comprovar, parlem de que possiblement ens arribi l'arribada d'una massa d'aire un poc més fresca de cara el divendres. Una situació que podria provocar una davallada notable dels termòmetres, amb màximes que en alguns punts podrien baixar més de 10 graus respecte als valors que estem registrant aquests últims dies. Aquesta entrada d'aire més fresc ajudarà a retirar temporalment la massa càlida africana que ens acompanya des de ja fa unes setmanes i a més podria afavorir el creixement d'algunes tempestes, especialment en les zones més cap a l'interior. Ara bé, sabeu que allò de l'alegria dura poc? A casa del pobre, perquè els models continuen mostrant que este refrescament tan sols serà uns dies temporalment. De cara al pròxim cap de setmana i sobretot durant la setmana següent, la massa d'aire càlid podria tornar a guanyar terreny i fer que les temperatures remunten novament. Per tant, després de molts dies de calor intensa, sembla que tindrem una xicoteta treva, però sense massa importància, I que tampoc podem parlar d'un canvi extraordinari, d'un canvi de patró massa important. De moment tot apunta que la calor continuarà sent gran i la gran protagonista d'este inici mes d'estiu. I que, com sempre, hi ha que seguir meteorològicament observant-ho de molt a prop, perquè ja sabeu que la meteorologia doncs sempre ens dona per a molt. I també tenim que saber que els mesos en els quals ens trobem, i a partir d'ara fins a arribar a setembre, doncs són mesos bastant difícils on la calor va abundar per tots els costats.
2: Llévame a volar hasta la luna, quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
2: Llévame a volar hasta la luna, quiero ir.
1: Amb una veu melancòlica passem a gaudir d'aquest dolor, el dolor d'un comiat, d'una despedida. Ens quedem situats a l'any 1974 amb la veu de Janet, i amb la qual recordem a la gran cantant amb un dels seus majors èxits, Por qué te vas?

Ahí estàvem gaudint d'un dels grans èxits per a gener, com havíem presentat exitós tema de l'any 74, anomenat Por qué te vas. I seguim viatjant a través de la música, passem ara a gaudir del grandíssim cantautor brasiler Roberto Carlos. Amb ell ja escoltem aquest tema que ens parla de fraternitat, de pau i optimisme. Un millón de amigos.

I amb un tema alegre, divertit i ballable, nosaltres arribem avui a les 9 del matí. Amb la icònica i la grandíssima cantant estadounidenca de música disco, Tina Charles, nosaltres avui la recordem amb un exitós tema de l'any 76, el tema anomenat Hey Boy. Amb aquesta superèxit, com havíem dit nosaltres avui, tanquem la dècada dels anys 70 per adentrar-nos en els 80 i tornar per finalitzada els anys 80... Ui, quin enredo m'acaba de fer. Tanquem els 70, obrim els 80, tanquem aquesta primera hora i arribem a les 9 del matí amb la grandíssima cantant de música disco, la icònica Tina Charles.

És preferible haver estimat i patit que haver no haver pogut experimentar mai lo que és l'amor. Ahí estàvem disfrutant de la veu de Diango, com ho havíem presentat amb aquesta grandíssima cançó, la qual va representar al Festival de la OTI a Espanya en l'any 1980. I del 80 al 81 amb Bacelli, amb ell, un dels seus majors èxits, i solo tu.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
1: Dos temes encadenats. Havíem escoltat el grandíssim Elton John amb una cançó que ens parlava, doncs, de superar un passat dolorós, d'empoderament, de superacions. Hem escoltat el grup Europa amb el tema Open Your Heart, Abrir el teu cor, i en aquesta ocasió Herb David i aquest Sahara Nights. Això sonava l'any 1987.

0: Així disfrutant d'aquesta trio tan coneguda. Així estem escoltant Nueva Marcha en Nueva York de Mecano, una cançó que narra doncs, la història d'un espanyol que viatja als Estats Units motivat per el sueño americano. Però una vegada allí doncs, es troba en la crua realitat i un poc decepcionant, plena de malentesos. Continuem.
1: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.

fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.

Les 9 i 27 minuts d'aquest dilluns 1 de juny. Seguim disfrutant de bona música i de grans temes. Moment ara per gaudir d'una profunda balada romàntica de la mà de l'italià Eros Ramazzotti. A mi recordem aquest tema del 89, Nada sin ti.

0: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: La música allarga la vida.

0: Les 9 i 35 minuts, així disfrutant de la veu d'aquest grandíssima cantant. Des de Vilafranca del Penedès, així arribava Paton Soler amb el tema Tu ho feies bé, una cançó de l'any 1990.
1: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
0: I a ritme del pop aflamencat, amb una cançó optimista i sensual, arriba aquesta grandíssima cantant com és Rosario González Flores. Amb el tema Sabor, Sabor, un dels seus primers èxits per als seus inicis en el món de la música.

Sabor, sabor, com havíem presentat un exitós tema de Rosario González Flores, i de l'any 93 al 94. I seguim en la saga dels Flores, perquè de Rosario passem a gaudir ara de la veu del seu germà. Antonio González Flores arribava just en el 94, un any després, amb aquest Cuerpo de Mujer.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.
1: A tan sols 15 minuts per arribar a les 10 del matí, seguim gaudint de més bona música. En aquesta ocasió donem veu al grandíssim cantautor madrileny Javier Álvarez. Homenatge directe al clàssic del cine d'or de Hollywood. L'esquina del bar de traïció. Dirigit per Billy Wilder. Los 200 de fans de cristal. Des del seu treball 2, un àlbum que es va presentar l'any 1996, nosaltres avui el recordem amb aquest Sunset Boulevard.

des de l'àlbum Palabra de Mujeres i estem escoltant a la potentosa i grandíssima cantant espanyola Mónica Naranjo. El tema Tu y yo volvemos al amor, la cançó que ens parla sobre la reconciliació i la decisió de deixar enrere ese dolor de, una relació. Tu y yo volvemos al amor, Mónica Naranjo.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

I passem ara a escoltar i recordar aquest himne d'autoafirmació, un missatge principal. És una confrontació directa entre els prejudicis, les crítiques injustes i la falsetat en aquells que de vegada intenten juzgar la vida dels demés. A vegades, sí, com sempre diem, juzguen sense tindre idea de qui són en realitat. You Don't Know Me, un clàssic del 98 amb Armand Van Helden.

You don't know me, tu no em coneixes, com havíem presentat a Gaudin de Armand Van Holden. I nosaltres avui arribem, per supost, a les 10 del matí. I ho fem escoltant aquest duet britànic, com són Patsy Small, un grup de la música electrodance, i que nosaltres avui els recordem amb un exitós tema que ens van presentar l'any 1999. Tot un clàssic que porta per títol Turn Around.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.